També em vaig haver reunit amb Charles Turiot. Porto un dia, mai mogat, soy ocar. 8 hores a 51 minut amb Charles Turiot, la gran tata salient sat, tu em ja has aurit xic, catarà.

Això no soni a xerxa de cançó, cosa així no hi ha cap d'ara que té raó, se va a pol d'oïda. En això no hi ha esborobor, hi ha carretlen sud de niropiu pasó, hi ha quinanc veig a ta.